Creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? Creu, creu, creu, creu.